Cabeça na barra, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só